He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Camins d'arròs.
1: Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

el espanto, mi manto, un delirio. Recanto tu llanto, un espanto.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Paco de Moli.
1: Fala, fala, fala.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Bueno, amics, aquí deixarem el programa d'avui, aquesta miscel·lània matinal, ja que no tenim la música preparada i no podem tenir la connexió que tenim cada sempre. Serà, si Déu vol, divendres, qui ve. Avui no hi haurà Nalitxo, avui, a nit, ni demà tampoc, però demà matí sí que hi haurà Nanini Torres, amb el seu programa el dimarts en Nanini. L'escoltin, per favor, perquè Nanini ha tornat i farà el seu programa. I jo tornaré, si Déu vol, divendres, com sempre, de 9 a 1, sempre que pugui ser. I moltes gràcies, com sempre. Adeu i bon dia.
1: Que no podemos.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Jornada de valoracions a les manifestacions d'ahir a Palma i a Eivissa per reclamar límits en les arribades de passatgers, unes marxes que congregaren en total d'haver 5.500 persones amb un clam més massiu a l'illa Pitiusa. Socialistes i populars s'han tornat a retreure com han gestionat històricament els fluxos de turistes, mentre ENA ha defensat el document d'Hora 3 davant les crítiques rebudes i assegura que les inversions garantiran l'atenció de la demanda durant les properes dècades. És un dels temes destacats de l'actualitat avui dilluns, 21 de setembre. Tot d'una sentim els principals protagonistes de la qüestió, però abans amb ara altres titulars amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Més lluita contra l'intrusisme nàutic.
2: Les Balears tancaran l'any amb 200 expedients oberts per irregularitats en el sector, dels quals 68 han estat sancionadors en matèria de xàrter. La campanya d'enguany, que compta amb un nou dispositiu de 22 embarcacions i drons, ha permès més de 1.350 controls.
1: Tercer detingut per l'apunyalament a Songol.
4: La policia ha identificat un tercer implicat en la mort d'un jove de 19 anys per arma blanca dia 13 durant una discussió. El nou arrestat hauria retengut la víctima juntament amb el segon detingut, mentre el principal sospitós, el menor, que va ser detingut poques hores després, l'apunyalava.
1: Nou rècord de consum elèctric a les Balears.
2: Sí, el dia de més demanda va ser el 24 de juliol, el dia en què el termòmetre s'enfila fins als 38 graus. L'anterior màxim remunta 9 anys enrere, va ser a l'agost de 2017.
1: Juan Carlos Peinado envia judici a Begoña Gómez.
4: Abans de jubilar-se aquesta setmana i després de 2 anys i mig d'investigació, el jutge ha dictat avui l'obertura de judici oral contra la dona del president espanyol per presumptes delictes de tràfic d'influències i de malversació.
1: I quan siguin les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars, és moment de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, condemna de 3 anys i mig de presó per la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants. Carmen Tires, bon dia.
5: Bon dia. La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonar el lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa ha rebutjat indemnitzar els familiars de la víctima amb 500.000 euros perquè no han presentat la documentació acreditativa de parentiu amb la víctima.
1: A Menorca intervenen 142 ampolles de vi per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant de Menorca que presentava a la carta com a vi de Menorca un producte elaborat a la península. La investigació també afecta l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir més de 100 botelles de vi blanc i 37 de vi negre.
1: A Mallorca, el pròxim dia 29, arrenca la ruta de comerços emblemàtics de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. Ho faran 135 establiments en el seu recorregut després de l'èxit de la primera edició l'any passat. Es tracta d'una iniciativa en què els residents poden conèixer la història comercial de la ciutat i ajudar a sobreviure al comerç de proximitat.
1: En els esports, Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: En futbol, el Reial Mallorca s'ha situat tercer després de la seva victòria al cap de setmana a Zubieta contra el Reial Societat B per 0-1.
8: És la segona victòria consecutiva del mallorquinistes, que a més acumulen 4 jornades sense encaixar cap gol. D'altra banda, Luis de la Fuente renova com a seleccionador espanyol de futbol fins al 2032. En motociclisme, motodor, victòria del pilot de sindioteria Izan Guevara en el Gran Premi d'Àustria, que fa que retalli punt respecte al líder del Mundial, Manu González. I en tennis, Espanya, en Jaume Munà es classifica per als quarts de final de la Copa Davis de Bolònia.
1: Ja encetem la setmana amb un ambient pràcticament estiuent que per ara s'ha de mantenir així. La previsió del temps amb Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, avui encetant la setmana en calma en general. Molt de sol amb pinzellades de núvol prims. La temperatura avui també augmenta. La màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 32 graus. I tot i que el vent bufarà fluix durant la major part del dia, agafarà un poc més de força al nord del territori a darreres hores de la jornada. En conseqüència, aquesta nit tindrem un augment de l'onatge entre el nord de Mallorca i sobretot al nord de Menorca. I en vista demà, la jornada serà molt semblant. De nou, alternança de sol i núvols prims. La temperatura no canviarà gaire respecte d'avui. I quant al vent i l'onatge, el panorama serà molt tranquil a les Pitiuses i a Mallorca, però no a Menorca. En aquesta illa, la tramuntana bufarà moderada i causarà forta maror a la costa més exposada. En canvi, a les altres illes, només notaran redols de maror al nord.
1: Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:05.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: L'endemà de les manifestacions a Palma i Eivissa en contra de les obres als aeroports, AENA ha defensat avui el polèmic document de regulació aeroportuària, el conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les illes. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, assegura que és una planificació exigent però necessària per poder atendre la demanda durant les pròximes dècades.
4: L'ENS semiprivatitzat ha destacat que aquest marc regulatori que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins l'any 2031 permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i a la vegada mantenir tarifes competitives en un mercat exigent. Es refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies i també el govern, que sol·liciten fins i tot que rebaixin.
1: I en aquesta jornada de valoracions, socialistes i populars han tornat a retreure i a repartir les culpes per l'autoria de la massificació turística, mentre Yagon Heruela del PSIP es mostra ara contundent en contra de les previsions d'AENA de fer noves ampliacions. Sebastià Sagreres del PP ha criticat que els socialistes gestionin AENA i després s'hi manifestin en contra.
9: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
10: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquest moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: Per la seva banda, Més per Mallorca, qualificant les manifestacions com exemplars, i Lluïsa Pesteguia ha reclamat la cogestió i més autonomia.
11: AENA és un agent colonial a les Illes Balears que va en contra dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que només vol extreure el màxim de beneficis per endur-se'ls a fora.
1: A Eivissa, els organitzadors de la manifestació que va tenir lloc ahir asseguren que ha quedat clar l'ampli consens de la societat de l'illa en contra de l'ampliació d'Escodolà. Avui s'han reunit amb el president del Consell, que els ha felicitat per la convocatòria.
4: A l'Associació de Joves d'Eivissa, organitzadors de la protesta, han assegurat que estan d'acord en dos punts essencials, que no volen una ampliació de l'aeroport, que, a més, pugui afectar l'entorn del Parc Natural de Ses Salines i que tampoc volen que s'incrementi el nombre de visitants. El president del Consell ha afegit que la institució està en contra de l'increment de la capacitat aèria i que espera que es pugui continuar treballant conjuntament perquè s'escolti la veu d'Eivissa a Madrid. Escoltam Vicent Marí i després la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, Marga Torres.
12: Els he felicitat, els he dat l'enhorabona per l'èxit d'aquesta manifestació. Crec que és molt important que la veu dels eivissencs surti en el carrer precisament per anar en contra d'un projecte que no té cap sentit, que és l'ampliació de l'aeroport. Els eivissencs, ja ho han dit les institucions, ja ho ha dit els ajuntaments, ja ho ha dit el Consell, ja ho ha dit el Govern Balear, no volem l'ampliació de l'aeroport.
13: Hem quedat amb dues coses, d'acord? La primera és que no volem una ampliació d'infraestructura, no es volen tocar les salines i tampoc es vol que aquesta ampliació generi un augment de l'arribada de visitants i de turistes.
1: Una veu més, encara que hem recollit sobre aquest assumpte, la de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha denunciat les ampliacions faraòniques, diu, dels aeroports balears, que respon a l'estratègia de creixement desorbitat del Partit Socialista.
14: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques per la porta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa, i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: El govern, ho dèiem en titulars, ha realitzat enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb uns 200 expedients per intrusisme. Un dels més destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica. Carme Moreno.
15: El director general de Ports, Antoni Mercant, ha explicat que s'han exclòs 36 embarcacions del registre de xàrter nàutic per incomplir els requisits, a més també de la petició contra Airbnb per retirar ofertes d'allotjament en embarcacions. També s'ha requerit a listasèptima.com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer a les illes. Amb dues empreses se'ls ha imposat una multa de 7.000 euros.
16: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
15: L'any passat es varen obrir 162 expedients per un valor de més de 470.000 euros. S'ha incrementat, a més, hem de dir, a un 800% la capacitat inspectora gràcies a la incorporació de 8 inspectors nous. És la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
17: També s'ha reforçat la capacitat de detecció i això es tradueix en més vigilància, més capacitat per detectar possibles infraccions i més capacitat d'actuació. I aquesta tasca de control es tradueix també en l'obertura dels corresponents expedients.
15: L'adquisició l'any passat de 10 embarcacions noves també ha ajudat a reforçar la vigilància al litoral. A més, el govern disposa d'un canal perquè la ciutadania pugui denunciar pràctiques irregulars.
1: I més per Menorca vol que la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que prendrà en consideració demà al Parlament, estigui aprovada abans de Nadal.
4: Josep Castells ha reclamat que es tramiti de forma exprés perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern insular del PP ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveu aquesta limitació.
18: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
1: També en qüestions de mobilitat, precisament a Menorca, els cotxes tornen a circular per la plaça d'Esborn de Ciutadella 14 mesos després. Aquest matí s'han ocupat totes les places d'aparcament recuperades en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt, Axel.
6: En dues hores, el centenar de places d'aparcament s'han tornat a ocupar, amb la pena d'uns i la satisfacció d'altres. Sentim alguns ciutadans i també l'advocat dels empresaris demandants, Víctor Carrera.
19: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic és que no som prou conscients del que és Esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
20: Em fa no ràbia, però pena, la veritat. Una llàstima, perquè era polida sense cotxes, però jo. El que és problema és aquest, baix el meu punt de vista, que no el va fer bé. I no crec d'entendre els empresaris aquests, tenen totes dreta, però estan luchant contra el poble, la majoria.
21: Pues resulta que se ha llenado de coches que han estacionado en la propia plaza. Esto solo puede querer decir una cosa, y es que desde luego existe una demanda ciudadana de aparcamiento en el entorno del núcleo histórico. Si no, no s'entiende.
6: La plaça s'ha reobert al trànsit a les 7 del matí amb diferències respecte de com estava abans del juny de l'any passat. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses dels bars i restaurants es mantenen. De fet, els 22 empresaris demandants consideren que cal reubicar les terrasses dels bars i restaurants i també recuperar la zona blava. Ara el jutjat haurà de determinar si la manera com s'ha executat aquesta reobertura s'ajusta al que havia ordenat. Sentim la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
22: És un dia dolorós, és un dia que bueno, acabem executant les mesures cautelars provisionals, com no hi ha altra, però bueno, com dic, un dia trist i dolorós perquè els cotxes han tornat a una plaça que consideram que no havien d'haver tornat, perquè bueno, com s'ha demostrat durant 14 mesos, la plaça per les persones ha resultat, la plaça per les persones ha funcionat.
6: El retorn arriba després d'un any de polèmica i per ordre judicial, això sí, com a mesura cautelar.

0: El Partit Popular ha exigit avui una rebaixa immediata de l'impost sobre els carburants fins al 10% per alleujar la despesa de famílies i autònoms. Avui ha registrat una iniciativa parlamentària que reclama mesures al govern espanyol per fer front a l'increment del cost tant dels combustibles com de la llum i dels aliments.
1: Per la seva banda, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'asfixiar els ciutadans.
2: Han convertido las gasolineras en oficinas tributarias. Han convertido llenar el depósito en un lujo y luego intentan convencernos de que la culpa es de los mercados internacionales.
0: L'escalada de preus arran de la guerra a l'Iran continua i es nota, com dèiem, especialment en els carburants. Ara la incògnita és saber què passarà amb les ajudes als consumidors del govern espanyol que acaben el pròxim dia 30.
1: El passat 20 de març, el govern espanyol anunciava un paquet de 80 mesures urgents per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran. Entre les més importants, el descompte de l'impost d'hidrocarburs, que volia evitar la pujada desmesurada dels combustibles. Tot per esmorteir les conseqüències d'un conflicte que es preveia curt, però que 7 mesos després encara continua. Mentrestant, el govern de Madrid ha iniciat reunions amb els diferents sectors per analitzar la situació, ja que el pròxim 1 d'octubre gran part de les ajudes deixaran d'estar vigents i preocupa on pot arribar el preu de les benzines, que avui superaven els 2 euros.
3: Es un golpe fuerte para todos, porque al final si sube el combustible va a subir absolutamente todo.
4: Volveremos al carro o a la bicicleta, no lo sé. Habrá que estudiarlo, porque si no te queda más remedio que ir a trabajar, ¿qué puedes hacer?
1: Aquí a les Illes, el govern va aprovar el 1 d'abril un paquet de mesures per un valor de 160 milions d'euros que posa el focus en la liquiditat de les empreses i compensar el sobrecost del combustible i les matèries primeres. De moment, el govern ha rebut més de 1.400 sol·licituds i la setmana passada va aprovar les primeres concessions de les ajudes al sector del transport.
0: Gairebé les 2:17, fem una petita aturada per la publicitat i tornem tot d'una.
5: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
7: Les entrades anticipades per al Life Ex Mallorca se agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. Life Ex Mallorca. Entradas en lifeexmallorca.com.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem en titulars, ha estat detingut un tercer home per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Son Gotleu a Palma fa 8 dies. Es tracta d'un jove que, segons la investigació encetada per la Policia Nacional, va ajudar a retenir la víctima perquè l'agressor, menor d'edat, la pogués apunyalar fins a la mort.
1: La víctima era un jove de 19 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un tercer que estava en crida i cerca. Finalment, ahir el van localitzar i el detingut a la mateixa barriada on es varen produir els fets.
0: Mentrestant, ha estat condemnada a 3 anys i mig de presó la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys a Eivissa quan travessava un pas de vianants.
1: La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La titulada a la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa rebutja indemnitzar a 500.000 d'euros als familiars de la víctima per no presentar la documentació acreditativa.
0: A El repàs de l'actualitat passa per un nou rècord de consum elèctric a les Illes. El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, quan el termòmetre es va enfilar fins al 38 graus. L'anterior màxim es va registrar fa 9 anys, l'agost del 2017.
1: Fins al mes d'agost s'ha incrementat un 6,5% del consum energètic respecte al mateix període de l'any anterior. Una situació que ja ha afectat les empreses i negocis aquest estiu, que han vist com la seva demanda elèctrica ha pujat.
9: Tenemos piscinas, tenemos espacios que tenemos que mantener una temperatura cómoda. Si hemos decidido, por ejemplo, abrir en domingo tarde, cuando otro año a lo mejor no abríamos en domingo tarde, son unas horas que no teníamos de consumo el año pasado. Esos pequeños cambios generan mucha diferencia en la factura final.
10: Las máquinas que tenemos, hemos tenido que poner ventiladores, porque el técnico nos ha dicho que con la calor que hacía se nos iba a estropear todo, y luego hemos tenido dos días apagones.
1: Un consum que també es materialitza en el preu de les factures. Amb un any de diferència, un ciutadà ja ha pagat 40 euros més a l'agost en comparació amb el mateix mes de 2025. La ciutadania ho vincula a l'ús de l'aire condicionat per la pujada de les temperatures.
11: Yo solamente uso el aire 8 horas a modo ahorro en número 24, pero aún así aumentó la factura.
9: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
0: I en aquest context hem sabut que el 65% de les morts relacionades amb la calor passen dins el domicili, són de funcions vinculades amb l'agreujament de malalties cròniques. Avui comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre l'impacte dels canvis en el clima, això coincidint amb el final d'un estiu en què s'han batut rècords en nits tropicals i tòrrides.
1: Una de les coordinadores del curs, Anna Ocaña, explica que aquest, precisament, és un dels factors de risc més importants, més que les temperatures extremes de dia.
12: El exceso de noches tropicales es una de las cosas más preocupantes, ¿no? que pasan, porque aumenta mucho la mortalidad esa continuidad de noches, ¿no? No te da tiempo, digamos, a recuperarte térmicamente y afrontar las olas de calor.
1: El curs se centra en com afecten les desigualtats socials i econòmiques en la manera d'adaptar-se al clima. Entre els factors més importants hi ha la dificultat per mantenir els habitatges a una temperatura òptima.
12: Digamos que se atribuye las muertes por calor a el agravamiento de enfermedades crónicas, ¿no? O por situación de edad que genera deshidratación y al final eso desemboca en una muerte agravando su enfermedad de base, ¿no? Digamos, pero lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que el 65% de las muertes por calor se producen en las casas, no es por los golpes de calor.
0: No deixem les qüestions de salut perquè avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que afecta milions de persones a tot el món. És la causa principal de demència, representa fins al 70% dels casos. A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades i recentment s'ha autoritzat l'ús de dos medicaments que eliminen del cervell la substància que la produeix i redueixen el ritme de progressió d'aquesta malaltia, uns fàrmacs que no estan subvencionats, però, pel Sistema Nacional de Salut.
1: Segons els experts, entre un 5 i un 10% de la població major de 65 anys arriba a tenir Alzheimer, una malaltia que expliquen que es pot detectar en fases primerenques amb una anàlisi de sang. Per commemorar aquesta jornada, la CEAFA, la Confederació Espanyola d'Alzheimer i altres demències, ha triat el lema el no ja és resposta. Vol mostrar el seu cansament, diuen, per la falta de resposta de les administracions davant les necessitats i problemes de les persones afectades. És Jesús Rodrigo.
13: El no ya no es respuesta es una manera de plantarnos ante las decisiones de la administración que no comprendemos su apatía ante un problema que va evolucionando día a día y que estamos dejando a muchas personas atrás sin la posibilidad de recibir los tratamientos adecuados.
1: El neuròleg de la Unitat de Deteriorament Cognitiu de Son Espases, Guillermo Amé, dona un bri d'esperança. Explica que en els darrers 3 anys s'han autoritzat dos fàrmacs que fan que la malaltia no avanci tan ràpidament.
14: Ja hi ha hagut dos fàrmacs que sí que han tingut bons resultats clínics. La seva manera de funcionar, d'actuar, és que eliminen del cervell aquesta substància patològica, l'amiloide, i d'aquesta manera s'aconsegueix que els símptomes de la malaltia no progressin a la mateixa velocitat que progressava abans.
1: Qui més ho pateix són els cuidadors. És el cas d'Antoni Ballori. Fa poc han diagnosticat la malaltia al seu pare i la seva padrina també en va tenir. Assegura que la unió familiar és la millor manera de fer front a aquests moments.
15: És una malaltia que arriba a poc, no arriba d'un dia per l'altre i te va mostrant petits detalls, petits oblits, comencen la manca de coordinació, manca de força, has d'acceptar i has d'acompanyar, que costa molt, i te'n dones compte que vas perdent aquesta persona, aquest familiar que tant estimes i que has d'acceptar que no te podràs despedir d'una manera normal.
1: Segons la CEA, fa més del 30% dels cuidadors, la majoria de dones, s'han vist obligades a reduir o ajustar les seves jornades laborals i un 12% han deixat la feina per cuidar les persones que pateixen la malaltia.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Un dels titulars de la jornada ens arriba de Madrid. El jutge Juan Carlos Peinado, a les portes ja de la jubilació, ha enviat a judici amb jurat popular a Begoña Gómez i la seva assessora per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. Així ho ha acordat en una interlocutòria en la qual manté el seu parer d'obrir judici oral contra les dues després que l'Audiència Provincial el corregís.
1: Així és la segona vegada que Peinado intenta enviar a judici les dues imputades. En la primera ocasió, l'Audiència Provincial li va ordenar fer marxa enrere i arxivar dos dels delictes que imputava, com eren els de corrupció i apropiació indeguda. Ara el sumari passarà al Tribunal Superior perquè fixi data per dur a terme la vista. L'entitat d'extrema dreta, Azteoir, demana 13 anys de presó per Gómez i 6 per la seva assessora, mentre que les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució.
0: La Moncloa ha reaccionat ja amb una dura valoració. Directament condemnen la decisió del jutge Peinado i lamenten la intencionalitat política, l'assetjament i la deshumanització que, diuen, ha marcat tota la instrucció d'aquest cas.
1: Fonts de la presidència denuncien que tot el procés ha estat arbitrari i injust i només respon a una persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. També es mostren indignats perquè, una vegada més, es notifiqui aquesta interlocutòria coincidint amb un viatge internacional del president, que avui viatja a Nova York per assistir a la cimera de l'ONU i que, a més, es faci públic abans de ser notificat a les parts.
0: I sense deixar el calendari judicial que afecta membres del PSOE o els seus familiars, el jutge ha citat com a imputades les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la investigació del cas Plus Ultra. Hauran de declarar el proper 30 de novembre.
1: Alba i Laura Rodríguez són les administradores de la societat What the Fab, que, segons l'instructor, hauria rebut pagaments que podrien encobrir comissions dirigides a son pare. Ha estat una decisió del jutge instructor José Luis Calama, que també ha sol·licitat un informe pericial gemològic i joier per tenir una estimació del valor de les peces decomissades en l'escorcoll del despatx de l'expresident espanyol el passat mes de maig. El magistrat també ha donat a Zapatero un termini de 3 dies per entregar la documentació sobre aquestes joies.
0: A Ceuta ha estat detingut un jove de 21 anys acusat de participar en l'atac al cotxe en el qual viatjava la diputada Júlia Ferreres durant les protestes a Hora Baixa contra una ONG de Navarra. Els manifestants varen llançar ous, varen pegar coses i sacsejar el cotxe, que va patir danys importants. Avui, pràctica unanimitat per condemnar uns fets que, en tot cas, posen de manifest la creixent crispació que es viu als carrers de la ciutat autònoma.
1: L'home està detingut també per atemptar contra agents de l'autoritat que intentaven aturar les agressions. No té antecedents judicials i ja ha passat a disposició judicial. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i Comandament Únic per gestionar la crisi a Ceuta, ha condemnat l'agressió en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Es absolutamente inaceptable que estemos haciendo un llamamiento a la no violencia y que se ataque a personas, incluso se ataque a personas porque dicen que forman parte de una ONG. Yerran, pero es que da igual. No cabe ninguna actuación de este calibre, no es vergonzoso.
1: També ha rebutjat l'atac al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, limita l'atac a un grup d'exaltats que no representa, diu, el civisme que fins ara ha caracteritzat la societat de Ceuta.
17: Quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
1: Per la seva banda, el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, tot i que ha condemnat els fets, ha centrat el seu discurs a tornar a carregar contra el govern espanyol, el qual acusa de rentar-se les mans davant la crisi migratòria.
0: I mor la dona escanyada pel seu marit a Màlaga fa 5 dies.
1: L'agressió es va produir al domicili del matrimoni. Va ser la seva filla de 12 anys la que, després de presenciar-ho, va avisar als serveis d'emergència. L'agressor es va suïcidar mentre que la víctima va ingressar a l'hospital en estat crític, on avui ha mort després de no poder superar les lesions.
0: Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, aquí a Ivetres Ràdio, a fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. El pròxim dia 29 de setembre arrenca la ruta de comerços emblemàtics de Palma. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia, ho farà amb 135 establiments en el seu recorregut després de l'èxit de la primera edició l'any passat. Es tracta d'una iniciativa en què els residents poden conèixer la història comercial de la ciutat i ajudar a sobreviure al comerç de proximitat.
1: La Torre de Torrenova de Calvià optarà un concurs europeu de joves arquitectes.
2: Primer, però, haurà de superar la fase nacional que avaluarà aquest i altres possibles projectes espanyols susceptibles de ser regenerats.
1: I una dotzena d'hotels de l'illa han enviat 15.000 quilos d'equipaments i productes de primera necessitat a l'Ibèria.
2: Es tracta de material usat en bon estat que s'ha donat, per exemple, a una clínica de la capital del país africà que dona atenció sanitària gratuïta en els barris més vulnerables.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ja troben les retencions habituals. Trobareu retencions a la carretera d'Andrat, des de Portals fins a Corporació de Sevilla Cintura. També a Sevilla Cintura trobant tràfic i comença des de Sotrapinya fins a Fusteret. I a la carretera de Valldemossa a Sant Palma trobaran retencions fins a Corporació de Sevilla Cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: Gràcies, José. En Bernat Nadal, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
4: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, la ruta de comerços emblemàtics de Palma arrenca el pròxim dia 29 de setembre en 135 establiments en el seu recorregut després de l'èxit de la primera edició l'any passat. Una iniciativa que, amb la que els residents poden conèixer la història comercial de la ciutat i ajudar a sobreviure al comerç de proximitat.
2: Fons, cafeteries o merceries seleccionades per la seva antiguitat o la manera d'elaborar els productes i que continuen la seva tasca després de com a mínim 75 anys. Maria Sureda és una de les guies d'enguany.
5: I de famílies també és molt important que siguin generacions i generacions que hagin sobreviscut a guerres, a crisis, a qualsevol cosa, perquè tenen molta qualitat de producte i tenen una atenció personalitzada, cosa que amb el comerç digital i en franquícies a vegades és molt més complicat.
2: Un exemple d'aquests establiments emblemàtics és el Forn de la Pau de Vora Esborn, que aviat farà 300 anys. Joana Maria Siré, filla del propietari, diu que un dels ingredients per desafiar el temps és la paciència.
6: Estimar-lo, jo crec, i fer les coses ben fetes i amb paciència i com se feia antigament tot.
2: Les rutes s'organitzen en dos itineraris i 22 sortides, a cadascuna de les quals s'hi poden apuntar un màxim de 25 persones. Lupe Ferrer és la regidora de Comerç.
7: Creo que es importante el redescubrir calles que normalmente cuando vamos a trabajar, ¿no?, pasamos de largo, y yo creo que al final esto que lo hagamos para los residentes de Palma va a ser muy importante, y esperemos que esta edición se cubra otra vez y que se llenen las calles conociendo lo que es la historia y ese empuje tan también que queremos dar al comercio de proximidad.
2: Les rutes es faran a les 5 de l'hora baixa i es dividiran en dues parts. La primera comença, com dèiem, el 29 de setembre i s'allargarà fins a finals de novembre, i la segona començarà a finals del mes de gener de l'any que ve. Els interessats es poden apuntar a través de la pàgina web de Palma Activa.
1: D'altra banda, Més per Palma rebutja l'augment de passatgers planificat per a l'aeroport de Sant Joan en el nou document de regulació aeroportuària, que preveu una inversió de més de 621 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i situa el trànsit en uns 35,7 milions de viatgers.
2: El candidat ecosobiranista a la Vall de Palma, David Pujol, critica que el govern central plantegi un increment de trànsit aeri després de les mobilitzacions contra la massificació turística i ha defensat establir límits a l'activitat aeroportuària.
8: Aquesta massificació que patim té uns responsables polítics directes, el Partit Popular a les Illes i el Partit Socialista a Madrid. Aquests partits governen ignorant els clans que contínuament surten als carrers de Palma en contra de la massificació. I les conseqüències de les seves decisions polítiques es noten en la mobilitat, en l'accés a l'habitatge i, sobretot, en el cost de la vida. Palma no necessita més turisme. Palma necessita garantir que la gent pugui accedir a un habitatge, que la gent pugui arribar a final de mes i que la gent se pugui moure per Palma i Silla sense embossos.
2: La formació aposta per reduir la pressió aeroportuària, no obrir noves rutes, prohibir els vols en jets privats i avançar cap a un model de cogestió que permeti les institucions de les Balears participar en les decisions sobre els aeroports.
1: I ho avançaven en titulars. La Torre de Torrenova de Calvià optarà un concurs europeu de joves arquitectes, primer per haurà de superar la fase nacional que valora aquest i altres possibles projectes espanyols susceptibles de ser regenerats.
2: Es tracta d'un espai públic degradat on hi ha una torre de defensa i diversos xalets en runa de l'arquitecte José Ferragut. L'Ajuntament de Calvià i el Govern el presentaran al Comitè Nacional del Concurs Europan, que és el nom d'aquest certamen. Si resulta escollit, arquitectes europeus de fins a 40 anys podran optar a crear un projecte arquitectònic per reconvertir aquest enclavament. José Francisco Reynés és el director general d'Habitatge i Arquitectura i Juan Antonio Mangual el balla.
9: Nosaltres pensàvem que de totes les propostes presentades, l'emplaçament de Magaluf té molt de números per passar aquest primer tall i convertir-se en l'emplaçament del concurs.
10: Que se pugui obrir en el públic i que pugui ser un espai viu i que sigui d'ús de tots els residents i de tots els que ens visiten.
1: Esports Canonja Banyalbufar rebrà prop de 80.000 euros del Consell Insular per contribuir a recuperar les zones afectades pel temporal que va afectar l'illa el passat dia 9 de setembre.
2: El temporal va tenir una incidència especialment important al municipi. La força del vent va provocar la caiguda de centenars de pins amb afectacions en habitatges, carreteres i accessos. La institució insular ha iniciat la retirada de la massa forestal afectada.
1: 2:37, més qüestions. Una dotzena d'hotels de l'illa han enviat 15.000 quilos d'equipaments i productes de primera necessitat a l'Ibèria per ajudar en diversos projectes humanitaris. Es tracta de material usat en bon estat que s'ha donat, per exemple, a una clínica a la capital del país africà que dona atenció sanitària gratuïta en els barris més vulnerables. És la tercera vegada que intenten enviar-ho a causa de la complicada situació geopolítica que hi ha a l'estret d'Hormuz.
2: L'objectiu de la iniciativa és donar una segona vida útil i solidària al material que els hotels de l'illa ja no necessiten. Són el president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, i l'expresidenta del Rotary Club Palma Almudaina, Rosa Reynés.
11: Pues tenemos desde somieres, colchones, material de cocina, tenemos todo lo que es sábanas, almohadas, material informático, etcétera, etcétera. Van a tener una segunda vida.
12: Entonces es muy importante poder servir a toda esta gente que está en Liberia, gente que sale de prisiones, que no tiene sitios donde estar.
2: El projecte està impulsat per la Federació Hotelera de Mallorca, el Rotary Club Palma Almudaina i també ha col·laborat l'Hotel Costa Azul, tot a través de la Fundació In Mary's Hands, promoguda per una família mallorquina que resideix a Monròvia, la capital de Libèria.
1: A tot això, avui tornen a les aules els alumnes dels centres integrats de formació professional i per a molts d'ells és la primera vegada. És el cas d'un grup que comença el grau superior d'integració social a Son Llebre, Marratxí.
2: Namà va estudiar abans un grau mitjà de tècnic auxiliar en situació de dependència. A ella, apostar per la formació professional li ha obert les portes al món laboral.
13: Un FP no és menys que un batxiller i sí que per com un FP, ara quan jo acabi l'FP puc començar a treballar. És a dir, jo ara mateix puc treballar a una residència.
2: Ara diu el seu objectiu és en acabar-lo estudiar una carrera universitària. Margarida Poquet és la directora del centre.
14: Poden tenir d'integració social, tenim també un percentatge que volen anar a la universitat a fer educació social, treball social, i després d'altra gent que vol fer feina.
2: Marc va arribar a l'FP després de provar sort amb el batxillerat. Diu que ha descobert la seva veritable vocació.
15: Vaig començar a fer batxillerat i no veia que tenia aquesta sortida, ho feia perquè me tocava. O sigui, i vaig pensar, no me motiva, jo vull fer alguna cosa que me motivi en el futur. I en el final, es tracta amb la persona major, sempre m'ha encantat, i m'he decidit per ficar-me aquí, en el grau mig, i ara m'he animat també amb el superior.
2: A darrere de cada alumne hi ha una història, prop de 250 només al centre de Son Llebre.
1: I la Fundació Esnimo estrena un taller de ceràmica adaptat als seus usuaris i participen 30 persones en un any molt especial, el del seu 50è aniversari, que també queda retratat en el mural de Joan Aguiló.
2: Cada persona té el seu ritme, unes mans modelen, altres ajuden i entre tots donen forma a una activitat pensada per promoure la inclusió i el desenvolupament personal. Cati Bibiloni es monitora.
16: Cada un va fent un poquet amb les habilitats que té.
2: Són 30 els usuaris que participen en el taller 3 dies a la setmana, una activitat adaptada a les capacitats de cadascú. Tolo Márquez és el director.
17: Segons quins perfils, pues, ha retrasat el seu deterioro cognitiu i altres perfils, pues, promocionar la seva autonomia i veure que ells són capaços, pues, de fer també les seves petites obres d'art.
2: I aquest aniversari també es pot veure fora del taller. A la façana dels habitatges supervisats, l'artista Joan Aguiló ha pintat un mural amb dues escenes, tot amb un objectiu, mostrar que Asnimo funciona com una família.
18: Aquesta imatge de dues persones, una amb síndrome de Down i una no, que estem compartint sobre baixa i compartint la síndria, compartint el menjar, pues, com una bona família, i amb l'altre mural que acabava el paisatge del mural en els personatges.
2: 50 anys en què les oportunitats agafen forma.
1: I també destacant que amb motiu de la Setmana Internacional de les Persones Sordes, el Consell Insular ha col·locat una pancarta a la façana del Palau per reivindicar els drets d'aquest col·lectiu. La institució insular, a més, il·luminarà de color turquesa l'edifici durant tota la setmana.
2: La col·locació de la pancarta dona principi a una setmana de commemoració que té com a objectiu visibilitzar la comunitat sorda, reivindicar els seus drets i posar el focus en la importància de garantir l'accessibilitat comunicativa i el reconeixement de les llengües de signes.
19: I és que des de la nostra institució estem molt orgullosos de ser una institució pionera per ajudar a fer front en el dia a dia a les persones sordes. De fet, fa més de 20 anys que el Consell de Mallorca, amb un servei pioner que va posar en marxa en el seu dia, ha acompanyat a les persones sordes amb més drets, amb més igualtat i, sobretot, amb més inclusió per tal de tenir més facilitats a fer front en el seu dia a dia.
2: Escoltàvem el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i un dels moments destacats serà el Dia Internacional de les Llengües de Signes, dimecres, una jornada proclamada per les Nacions Unides que reivindiqui la importància de les llengües de signes per garantir els drets humans, la identitat lingüística i la participació de les persones amb sordesa.
1: Més notícies. Avui comencen dues setmanes d'obres al carrer Joan Miró de Palma entre l'autopista i Marivent. S'hi han de renovar tant la claveguera principal que uneix Calamajor amb Paraires com la canonada de distribució d'aigua potable. És una nova fase en la renovació de la xarxa tant de sanejament com d'aigua corrent de Joan Miró. En aquest cas té un pressupost que sobrepassa els 700.000 euros.
2: I aquesta no serà l'única intervenció, per això Maya demana paciència i comprensió als conductors. A l'Avinguda Argentina i al passeig de Sa Feixina s'han de fer, i això serà només avui, obra de pavimentació del carrer que es va obrir, recordem, per renovar també les canonades d'aigua potable.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Marratxí també ha començat avui una nova fase de les obres del pla d'asfaltatge amb una inversió de 2,2 milions d'euros per renovar progressivament la xarxa viària de diferents nuclis del municipi.
2: Les actuacions que ara comencen al pont d'Inca, Sa Cabana, el pont d'Inca Nou i ses cases noves disposen d'un pressupost de 534.000 euros. Les previstes al pla de neteja Nova Cabana i Sant Llatzet en 349.000. Les corresponents al polígon de Marratxí són Ramonell, Escaulls, Esfigueral, Esgarrovers i Son de Viu amb 850.000 euros i les actuacions de Pòrtol en 490.000.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:43 a Binissalem. S'han extret 3 litres de most en el concurs de trepitjar raïm. El guanyador, l'equip de Toni Moyà, ha aconseguit fer més de 3 litres i mig. La festa arriba a la seva 60a edició i la festa de trepitjadors fa 25 anys.
2: A més, enguany s'ha igualat el rècord de participació de 2023 amb 260 participants de diverses categories.
20: Hem guanyat, ja hi ha primeres.
21: Els primers de tots han de trepitjar fort, i els segons han d'intentar despejar el tubo.
22: En bon ritme, i ho fot ser bé.
20: La sensació és com, no sé, és molt raro. Jo m'agrada que després els peus se me queden com a blanets.
23: L'objectiu és fer, donar valor a aquesta feina que s'ha fet antigament més manual i més artesana.
24: Nova generació, que hi haurà. Okay. Si nosaltres no tenim un poquet així...
2: La festa continua aquesta setmana. Una de les cites imprescindibles serà dijous en la festa de Fideus de Barmà. Divendres, Binissalem també treurà les taules al carrer durant el sopar a la fresca i dissabte serà el torn de la desfilada de carrosses i la fira del vi. Diumenge tancarà en sa Barmada.
1: D'aquesta manera arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.

0: Es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En un quart d'hora seran les 3. Toni Fuster, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: I comencem amb el Real Mallorca, que no perd el tren de les places capdavanteres gràcies a un gran gol d'Adrián Fuentes.
4: El davanter referent del Real Mallorca de Luis García Fernández es troba en la gràcia del gol. En la diana aconseguida a Zubieta, Adrián Fuentes González es consolida com el màxim golejador de l'equip en 4 gols i fica l'equip en tercera posició en 13 punts, 3 per davall el Castelló, actual líder, i 2 manco que l'Eibar. Sense demostrar un gran joc, l'equip vermell aconsegueix el més important el 3 punts i trencar el malefici fora de casa. Una victòria que, segons el míster Luis García, s'ha de valorar y apretar el acelerador.
5: Pero es muy importante en esta categoría ser capaz de ganar fuera de casa, porque es muy difícil, porque encadenar puntos y victorias es complicadísimo. Entonces tenemos que darle valor, pero más allá de darle valor, lo que tenemos es que seguir apretando el acelerador. No podemos levantar el pie ni un centímetro, porque la categoría no te perdona.
4: Tot això per aconseguir un objectiu comú, diu el míster.
5: Seamos el equipo que hemos demostrado hoy. Estar todo el mundo unido, todo el mundo preparado, todo el mundo celebrando el gol juntos, esa sensación de alegría de todo el mundo, independientemente que yo entiendo que el que haya jugado menos minutos o no haya jugado esté más enfadado y más cabreado, pero el objetivo es muy bonito y es común. Entonces, cuando uno lucha por un objetivo de manera común, siempre el camino es mucho más bonito. Con lo cual, de momento vamos a disfrutar de esta victoria.
4: A banda de l'entrenador, un partit en el qual va debutar el central John Xetaulla, dona al futbolista, recordem, cedit per part del Elx al Real Mallorca. Això va dir en el seu debut.
6: Bueno, estaré pues donde el míster decía, ¿no? Al final somos muchos en esa posición y que estamos trabajando muy bien, ¿no? Los que menos estamos participando, como David, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estaré ahí para lo que el míster quiera, sí.
7: ¿Cómo te has sentido?
6: Bien, bien, muy bien, y con mucha alegría, ¿no? De encima haber debutado con 3 puntos, los primeros fuera de casa, así que muy contento.
4: El Mallorca rebrà diumenge a les 4 i quart del capvespre l'Almeria, que és quart a un punt de distància de l'equip mallorquinista. L'equip andalús va sumar ahir la tercera victòria consecutiva després d'imposar-se al Celta Fortuna per 2-0. Per diumenge, Luis García no podrà comptar amb Martin Balgen, Sito Lugumbo i el porter Lucas Beristrong, que són en les seves seleccions. La 6a jornada de la Lliga Hypermotion va acabar ahir amb aquests altres marcadors: Sabadell 3, Oviedo 1, Ceuta 1, Valladolid 1, Las Palmas 1, Burgos 2 i Leganés 3, Granada 2. I a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid va guanyar el Real Madrid per 2-1 en la victòria del Matalassés al derbi madrileny. Els madridistes van quarts en 15 punts, el Barça en 6 més el líder, i el Matalassés són segons, empatats amb el Betis en 16 punts. I en clau de federació, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha renovat fins al 2032. I a la primera federació, la UD Eivissa va perdre les acaballes del partit contra el Jaén. L'equip pitiu no acaba d'acoplar-se bé fora de casa. David Ventura, bon dia.
8: Bon dia. La derrota de dissabte a Jaén és de les que fan mal, amb un gol encaixat al minut 97. Però no hi ha temps per lamentar-se, i aquest matí els jugadors blau-cel han tornat als entrenaments. La consigna és no caure en el pessimisme, com ha explicat en declaracions a les xarxes socials del club el centrecampista Genaro Rodríguez.
9: Tenemos que ser más veteranos ahí en esos últimos minutos y nada, mensaje positivo, que esto es muy largo. El equipo está jodido, lógicamente, por la derrota y vamos a tener otra oportunidad del viernes que viene, en caso de frente, ante un gran rival como Zaragoza y para poder sacar otra vez los 3 puntos.
8: El pròxim compromís és aquest divendres a Can Mises contra un històric del futbol espanyol, el Real Saragossa, on s'intentarà fer valdre el factor camp. Per cert, que tots els entrenaments d'aquesta setmana es realitzaran a porta tancada.
4: I a la segona federació femenina, el Balear va empatar a 0 contra l'Elchi i continua invicta després de 3 jornades disputades. Sentint l'entrenador del Balear, Miqui Mayans.
3: Que no hem estat encertades per guanyar-lo. Al final jo crec que hi ha hagut moments, com vàrem anticipar la prèvia, que elles tindrien el pes de joc, que tindrien balon. Són un molt bon equip, però nosaltres evidentment també hem sabut jugar en moments on tal vegada elles mentalment potser podien patir més, final de primera part, final de segona part. Si haguéssim estat un poc més encertats que és el que acostumam a casa, hauríem sumat de 3.
4: I a la segona federació masculina de futbol, només el Mallorca B va sumar el 3 punt. La resta varen perdre els seus partits. El Mallorca B s'imposà per 0-1 al Múrcia Imperial, gràcies al gol de Wilber Hurtado en el segon temps. Primera victòria de la temporada del conjunt que entrena Pep Llull Martí, que situa 8a la classificació en 5 punts. Per altra banda, derrota contundent de l'Atlètic Balears per 1-4 contra l'UCAM Múrcia. El blanc i blau varen fer un mal partit. El seu entrenador, Oscar Troya, s'ha mostrat així d'autocrític.
7: Hoy el rival fue superior a nosotros. No podemos encajar. Los 3 goles que hemos encajado es que no los podemos encajar. Pero tenemos que empezar desde una estructura donde el generarnos una ocasión o el meternos un gol sea mucho más claro de lo que ha sido hoy. Nos ha podido... Las ganas de agradar, las ganas de ganar. Vamos a sacar la cara y las hostias, si hay alguien que se la tienen que dar, me la tienen que dar a mí.
4: Derrota també del Poblense per 2-0 al camp de l'Alcoià. I també va perdre a domicili la penya esportiva Santa Eulàlia per 1-0 al camp de l'Elchi Licità. I en motociclisme, Ethan Guevara ha guanyat el Gran Premi d'Àustria i entra de ple en la lluita pel Mundial de Moto2, retallant punts al líder Manu González. És la segona victòria del mallorquí aquesta temporada i en la classificació general continua segon, ara a 35,5 punts del líder Manuel González, que va ser quart a la carrera, sentint precisament el pilot de la Indioteria.
10: Muy orgulloso, creo que hemos hecho una carrera muy, muy buena, hemos estado muy concentrado durante todas las vueltas para no cometer ningún error. Es un circuito muy fácil de cometer errores porque al final hay muchos puntos de frenada muy fuertes, entonces a la mínima que te puedas despistar puedes cometer un error. Así que nada, ahora toca disfrutar con el equipo. Vamos para Asia.
4: A MotoGP, primera victòria de Pedro Acosta a la categoria reina. Marc Márquez va acabar cinquè i Joan Mir no va disputar la cursa per problemes de salut. Bona notícia pel mallorquí Fernando Bullosa, que ha acabat segon a la Rookies Cup i la temporada que ve correrà a Moto3.

0: València i a l'ACB, el Joventut de Badalona va guanyar la Supercopa després de derrotar el Barça a la final. Feia 18 anys que la penya no aconseguia un títol. En tennis, el santanyiner Jaume Munà fent parella amb Pedro Martínez han aconseguit el bitllet per Espanya per a la final a 8 de la Copa Davis. El mallorquí i el valencià han guanyat el partit de dobles davant Tabilo i Barrios per 6-0 i 6-3 en un partit que va durar una hora i quart. Un triomf que tanca l'eliminatòria amb un 3-0 final davant Xile. Sentint Jaume Munà.
1: Muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica. Y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
0: Ara la següent cita de l'equip espanyol serà Bolònia, el mes de novembre, per disputar els quarts de final davant el Canadà. I recordeu, pel que fa a la jornada 2 de la Lliga Prime, l'Illa Balears Palma Futsal, el segon empatat a punts amb el Barça i el Jaén, que és tercer, això després de dues victòries en dos partits. El pròxim compromís del conjunt que entrena Badillo serà divendres a les 7:30 a la pista del Xota Pamplona.
2: Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. És moment ara d'obrir la crònica cultural.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: La proposta és ambiciosa, gira al voltant de la figura del Lleó XIV. Parla de la seva etapa a l'Església del Perú, del conclave que el va triar papa, i tot sota l'ombra dels abusos sexuals a l'Església. Santiago Roncagliolo ens ofereix una tasca d'investigació de 2 anys en què també l'autor, una de les veus més reconegudes de la narrativa hispanoamericana, ens parla de la seva història familiar. Sandra Martínez.
4: D'un pare maltractador i absent, d'una mare religiosa, d'un Perú convuls entre el terrorisme i la corrupció, una mescla que ha sorprès el propi autor.
5: Conforme iba avanzando en una investigación sobre el actual papa y sobre su trabajo con los pecados de la Iglesia, porque se ocupaba del abuso sexual, de los delitos financieros, incluso de las mafias dentro de la Iglesia, yo también fui viviendo una experiencia muy transformadora personalmente. El libro me encontró en un momento de mi vida en que creo en bien pocas cosas.
4: Han estat 2 anys de feina d'investigació amb un prebost al centre, prebost com a missioner, prebost com a coneixedor d'abusos al Perú, prebost com a xai o com a llop. Qui ho sap, les intencions poden ser bones, però no sempre ho són els resultats.
5: Quizá sea un problema demasiado grande para cualquier papa, ¿eh? Quizá sea un problema más grande de lo que podemos ver. Pero si no se resuelve, es la autodestrucción de la Iglesia, ¿no? Es el suicidio de la Iglesia como guía moral y como educadora.
4: Una església amb un greu problema, però on Roncagliolo hi veu encara exemples a seguir, veritat.
5: Tengo muchos amigos que son muy buenas personas y que se sientan en la cena, yo mismo me siento en la cena y te digo por qué no hay que votar y cómo se resuelven todos los problemas del mundo. Pero no me voy a ir un mes a construir un colegio en un barrio pobre. Hay gente que dedica su vida a eso. Y toda esa gente es porque tiene algún tipo de fe en algo muy grande. Entonces, creo que eso es lo que muestra el libro, ¿no? Lo mejor y lo peor de los seres humanos.
4: El llibre també repassa tot el que va fer possible la tria d'un nord-americà per primera vegada a la història com a cap de l'Església Catòlica. Un papa molt diferent al seu predecessor, perquè així també ho va decidir Francesc.
5: Es un papa que mide mucho lo que dice, pero cuando lo dice está muy seguro. En un momento en que yo creo que vemos a líderes de grandes democracias defendiendo la guerra, la invasión y la violencia, y mucha gente, incluso gente no creyente, necesita una voz que hable desde la dignidad humana, desde la moral, ¿no? Aunque no suelta los titularazos que soltaba Francisco, eso sin duda.
4: Ens demanem si el Pastor i los Lobos ha provocat alguna reacció al Vaticà, al País dels Silencis, com l'ha batejat l'autor, i la resposta és ben clara.
5: No, por supuesto que no. Lo que ha ocurrido con este libro es que he ido a buscar a las fuentes después de publicarlo, porque a mí lo que me importa es que las fuentes sientan que las he retratado con honestidad, que he contado las historias que me cuentan los que me caen bien y los que no me caen bien también. Que es un libro honesto y que busca la verdad, incluso si la verdad me es incómoda a mí mismo.
4: El Pastor y los

0: Lobos s'afegeix a la trilogia de Roncagnolo sobre l'Església Catòlica i el poder que va iniciar amb Abril Rojo, va seguir amb I Líbranos del Mal i acabar amb El Año en que Nació el Demonio. L'acaba de publicar Seix Barral.
1: I som de ple a les festes d'Esbarmà, de Binissalem, també de Lloret, i d'altres com Banyalbufà o Lloseta també tenen actes festius. Però ara vos proposam un parell de propostes a la nostra agenda cultural.
2: I començam amb aquest que sentiu de fons. Ja ho vàrem anunciar, Guitarrica de la Fuente serà a Palma dijous a l'Auditorium. Obre el concert Maestro Espada i en acabar pujarà a l'escenari el de Benicàssim. Por una vida insólita. Nom Álvaro Lafuente és valencià, però amb arrels aragoneses, i fa la música més eclèctica possible. Però si no és el vostre estil, més o manco a la mateixa hora, però als Jardins de la Misericòrdia de Palma teniu aquests altres. Rock indie alternatiu de Nita, dijous a partir de les 7:30, i és que són l'actuació inicial de la setmana del llibre en català.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: nothing to do but drink.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.